M'agrada el castillet encalat a Yu. M'agrada el cabanete i su canesú. M'agrada Eugenio, saben aquel que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club.